Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

O Verge i Mare Maria, de nostre poble invocada, de gràcia us han nomenada, perquè ens hi hau llum i guia. Amb aquests versos tradicionals comença el cant de devoció d'una ciutat que troba en la seva patrona el consol, l'alegria i el seu refugi més preuat. Molt no s'entén sense la Verge de Gràcia. És el far espiritual que des de l'ermita guaita el port i acull les pregàries de generacions de maonesos. En el text de les seues cobles tradicionals es canta a la mare que empara i protegeix, però també a la figura unificadora que fa batre a un sol ritme el cor de la ciutat. Quan arriba setembre, la música, el so del fabiol, la colcada dels caixers i el poble reunit a la plaça troben el seu origen i sentit en la mateixa fe devota que aquestes cobles expressen. Cantar a la Mare de Déu de Gràcia és renovar la memòria dels qui van aixecar el seu santuari i mantenir viva la flama d'un poble qui celebra la seva fe, les seves arrels i la seva festa sota el mantell protector de la seva patrona.

una petita història de la devoció maonesa. Origen del santuari. La devoció té les seves arrels a la fundació de l'ermita de Gràcia, en els afores de la ciutat, dins el que avui és el cementeri, un lloc de recolliment on els habitants de Mo acudien a demanar protecció davant penúries, malalties o pels mariners que hi feien la mà. Les festes de setembre, del 6 al 9 de setembre, Mo celebra les seves festes patronals. La imatge de la Verge presideix els actes religiosos com la missa de caixers i les completes, mentre que el carrer es converteix en l'escenari de jaleo, els cavalls i el sentiment col·lectiu de germanor. Esgoix. O cobles a la Mare de Déu de Gràcia es cantaven tradicionalment durant les novenes i festivitats solemnes. Aquestes composicions poètiques repassen la misericòrdia de la Verge i recorden a cada estrofa que Mo la reconeix com a guia i mare. Té lo poble de Mo en vostra santa figura la presència més segura de nostra gran devoció. Assistiu-lo i do Maria, puix vostè per advocada.

0: xiu-xiueig constantment estirurí. Estambor dins escapa em deixa empremta. Crec que sé que altre cop torna a venir, que és principi de setembre, que ses festes són aquí.
1: I viurem altre cop aquells instants, reviurem com per mot de nou desperten sentiments i sons que hem sentit abans. Sa ciutat, portes obertes, té pas músics i aixecar.

Agenda cultural de dia 4 de setembre. Ciutadella, inauguració de l'exposició fotogràfica Los cuadrados tontos, de Odile Letmuni, a les 18 hores a l'espai Xesc Coll. Romandrà obert fins dia 30 de setembre. Fira del producte local, de 19 a 23 hores a la plaça d'Espins. Inauguració de l'exposició Una mirada enrere, de Joan Elordui, a les 19 hores a la sala municipal d'exposicions del Roser. Romandrà obert fins dia 17 d'octubre. Concert líric Menorca en clau lírica, amb Laura Fernández Moll, soprano, Arnau Tarragó Anglada, baríton, i Maria Àngel Maria Lluc Coll Comas, piano, a les 21 hores en el Teatre d'Esborn. I concert amb en Cris Juanico amb banda a les 22:30 hores en el Jazz Bar. Amor, visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei. Dues sortides, es matí a les 11 i es que vespre a les 18 hores, des del moll de Llevant 61. Conta contes, rondalles de Menorca, en Gemma Moll, a les 11 hores, en el Museu de Menorca. Inauguració del mercat gastronòmic, a les 17 hores, a la plaça Esplanada. Trofeu Festes de Gràcia de Pistola, estant 25. A les 17:30 hores, a la galeria de tir olímpic de Poima, quarta fase. Visita guiada a l'Orfeo Maonès a les 18 hores, amb inscripció prèvia. Festa de l'Associació de Veïns Jardins de Malbuja, a partir de les 18 hores en el Parc de Malbuja. Bereneta d'avis i nets i xocolatada de festes amb espectacle infantil. Visita de gegantons d'amor i música a les 18 hores a l'Associació de Persones de Majors Gran d'amor al Camí del Castell. Sortida del grup Bagros des del bar Infanta a les 19 hores al carrer de l'Infanta. Exhibició de gimnàsia rítmica a càrrec del Club Rítmica Azahara a les 19:30 hores en el moll d'autoritat portuària. Sopar de veïns a les 20:30 hores en el carrer Sant Jordi. Sopar de veïns i amistat a les 21 hores en els carrers de Forn i Sant Bartomeu. Concert d'Estrella Morente i Rafael Riqueni a les 21 hores en el claustre. Nit de tango a les 21 hores en el mirador del claustre del Carme. I concert a càrrec de Avantats a les 22:30 hores en el pavelló Menorca.

seguir tots els actes del programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia comença ja a ser una mica complicat. Ahir, per exemple, van ser moltes les activitats organitzades per l'Ajuntament de Mó i diverses entitats per fer caliu i al mateix temps enfortir aspectes de les festes que formen part de la tradició. Ahir també els cavalls van ser ben presents en una activitat matinal de joguines en el taller des que vespre sobre com preparar-los perquè surtin ben polits a la colcada. A primera hora des que vespre es va inaugurar l'exposició de gegants i capgrossos a la casa que aquests éssers tenen a l'avinguda José María Cuadrado, o l'actuació en el vespre a l'escenari del carrer de les Moreres dels grups folclòrics de Rebost i Esborn, entre altres. Avui el ritme no atura. Entre molt d'altres actes, el vespre s'inaugura el mercat gastronòmic a la plaça Esplanada i a les 19 hores sortirà el grup Vagros, que realitzarà el seu itinerari per la ciutat des del carrer de l'Infanta amb diverses cançons populars. L'Ajuntament de Mó i la Televisió Pública Autonòmica IB3 han coordinat una àmplia cobertura dels actes de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Per una banda, el pregó del dia 6 de setembre es podrà seguir en streaming a través del canal de YouTube de IB3 i del canal oficial de YouTube de l'Ajuntament de Mó. A més, pel que fa a Jaleo del dia 7 de setembre, IB3 Televisió oferirà la retransmissió en directe a partir de les 21:30 hores. I pel que fa en el del 8 de setembre, a partir de les 12:45 hores. IB3 emetrà senyal en directe per cobrir els actes del Dia de la Mare de Déu de Gràcia.

0: que Lucía se fue a Nápoles con en un avión particular. Ujule, qué envidia. No sé si te digo que Dios le da barbas a todo aquel que no tiene quijadas para usarla. Ese hombre anda derretido por Lucía y Lucía ni lo pela. Tú antes que te mueres por ella y ella ni quiere pelarte a ti.
1: Mira, Susana, te aconsejo que te tomes algo y te bañes.
0: Estoy muy
1: si
0: mal.
1: No lo haces, te aseguro que no podrás salir esta noche.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, seguiré tu consejo porque francamente no quiero perderme los años 20.
1: Ay, Susana, eso debe ser un cabaret.
0: Eso mismo, Javier. Un cabaret donde solo se toca música de esa fabulosa época.
1: Perfecto.
0: ¿Qué está perfecto?
1: Sabré dónde queda ese lugar, no te preocupes.
0: Javier, pero ¿es que acaso piensas ir?
2: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
3: Buen día.
4: Buen día, padre. Buen día, padre. Buen día.
3: Un momentet. Vale. Que me tengo que posar els cascos.
4: Ah, vale. Jo te sé molt bé.
3: Bon dia.
4: Bon dia, padre.
3: Com va, Juana?
4: Un matí molt guapo.
3: Moltes gràcies.
4: Jo tenen dues setmanes a l'Àlgia que m'ataca i surt igual pel carrer, però estic afòrica. Però bueno,
3: vaig fent,
4: saps? Bueno. Vaig d'aquí d'allà i ara. Un bon matí molt guapo de música, de tot. Tot que es posa molt guapo. I escoltant, no, jo escolto des de les 7 del matí, saps? Quan he separat el carrer. I escolto. Ara me posaràs, no sé, Estrella de Vits, o com ho vull.
3: Molt bé, Juana.
4: Vale, un saludo a tothom, eh?
3: Moltes gràcies de part teva.
4: Gràcies a tu.
3: Adéu.
5: Constantment estiruri Estambor dins escapa em deixa empremta. Crec que sé que altre cop tornen a venir, que és principi de setembre, que ses festes són aquí
6: i viurem altre cop aquells instants.
3: Bon dia. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, Toni.
3: Com va, tia?
7: Va bé, beníssim.
3: Així estic benís, content.
7: Tenim caloreta i, bueno...
3: Sí? Oh, que no falti.
7: Que no falti la calor, que llavors per Nadal mos queixarem, també. Idò, tot molt bé, Toni. Molt bona música. La cançó, la que vulguis, que totes són guapes, no em porta a demanar. Perquè poses una música molt guapa. I, bueno...
3: Bueno, fem variedet.
7: Sí, no. Cançons, però, que a vegades fa estona que no els sents i són agradables. Idò, molt bé.
3: Molt bé, tia. Idò.
7: Ja ho teniu a punt?
3: Ja, ho tenim quasi a punt, eh? Sí, sí.
7: Idò, beníssim.
3: Començar un poc de...
7: Sí.
3: Com va, tot bé?
7: Sí, sembla que enguany hi haurà bon temps.
3: Jo no som massa sol de ses festes, no, eh? No...
7: Sí, no, jo tampoc no ho som.
3: No som festero, no. Però
7: no, m'agrada.
3: M'agrada voreu i seris, cavalls i això, però no...
7: Claro, penses que, mira, no ton... O sigui, jo no m'agrada prou, però bueno...
3: Quan
7: no,
3: podia no, me n'anava no, de viatge, quan podia.
7: Però, sí. Però bueno, s'han de passar i Déu fa així que tot vagi bé
3: tot
7: i que ho pugueu
3: bé.
7: Passar bé. Clar que sí.
3: Moltes.
7: Passar-ho bé tots en família, que és el més important.
3: Sí, això és.
7: I bueno, ja vaig felicitar tothom pensant que avui no hi series, però bueno, tot felicitar a tots els de molt també i que tothom ho passi bé tot el que puguin i que no hi hagi res que faci mal, que tot vagi bé.
3: Tot anarà bé, si Déu vol.
7: Que sí, clar que sí. I doncs, un saludo per tothom qui escolta. Era un besson a Toni. I ja t'he dit la cançó que vulguis.
3: Molt bé.
7: Són molt guapes.
3: Moltes gràcies, tia. Beso.
7: Vinga, un beso, Toni. Adéu.
3: Adéu, bones festes.

0: cantan los parranderos, lluïxintes i arrels de Menorca. Aquests aires insulars.
1: Se acerca la madrugada en una barquita blanca, el amor de mi esperanza.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Antonio.
0: Bon dia, Fede.
2: Com va?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, regular, perquè...
0: Què hi ha hagut?
2: Vos hem hagut de posar això per les orelles avui. Ara avui he començat les obres del carrer aquest de vora que nostre, saps qui?
0: Ah, bon.
2: De Can Jové.
0: Bon dia per començar.
2: Veus? Què t'he dit jo? Avui he començat. Jo m'apens, ara després de calcular. I clar, i potser els obrers, per dir molt, no poden fer res.
0: Avui perquè... no deuen poder ningú, no.
2: I no vam voler ningú, ja havia pensat, mira, anarem allà, i mira, i ara comencen a obrir el carrer, avui de bon matí ja hi ha hagut trons i renou, i... però bueno, tot sigui per un bé. Bé, davant de Can Jové, saps?
0: Davant.
2: I davant.
0: El solar aquell que hi ha buit, el solar buit.
2: Això mateix, això mateix. I obres un carrer, qui anarà a parar de baix?
0: Ah, molt bé.
2: I ja ho podem fer per això, supòs, clar. El meu partidisme no poden fer res, i ja ho hem dit, ja ho hem dit.
0: Aquí no farem tanta nosa, però en fan per tot, de nosa.
2: Però bueno, ja ho saps, renou.
0: Si fan barbiquins i això...
2: I ja ho saps. Però bueno, hem de fer. Tot fa festa. Tot fa festa. Que bon programa, Antonio.
0: Moltes gràcies, Fede.
2: I no, sempre fots un programa de caldeu. I això és molt guapo, perquè mira, mos entretens, sabem novedats, sabem coses, i sempre va bé. Perquè així, mentrestant, podem fer alguna cosa i podem fer...
0: Sí, sí.
2: O jo mateix mirar com fan, però poden fer...
0: Ja ara tindràs mira, prou per vigilar.
2: Sí, això mateix. I doncs mira, li telefonaré, li donaré les gràcies com faig quasi sempre per el programa, perquè és la mica de paga que te podem donar, i que per molt d'aigua es puguis entretenir.
0: Moltes gràcies, Fede. Jo no sé si és que hi ha gent que pensa que potser no hi som, però avui no telefona ningú.
2: I te vas si entes, per dismó també, o si pensa que no hi és, el que tu dius, o que sé jo, o van a comprar, a preparar per demà, i ja ho saps, són dies de...
0: Sí, sí.
2: De so.
0: Són dies de trull, que
2: sí,
0: diuen.
2: Sí, so mateix. Hi ha molt de fil a tors aquests dies, i això és el que la gent el millor aprofita. Però pa, que fa bon dia. El millor s'han pensat que no faries ràdio també, perquè això també també hi cap, amb el pressupost. I, però bueno, mira, sempre n'hi ha qui t'escoltam,
0: No, aquí estem, per això.
2: I per això, i ja t'ho dic.
0: Dilluns no vindré, perquè és festa. I,
2: clar,
0: Em fa mal anar amb el cotxe i això, no?
2: Sí, doncs pues, està allà on ets, ho tens malament, i no... I val més que farem, descansarem dilluns. Idò, l'ho dic jo, Antonio, que tingueu bones festes, tu i la família i tots els oients, tothom que tinguin els qui són de Moi, els qui són del Castell Congues prop, sembla que és d'allà mateix, que tinguin bones festes i que s'ho passin bé.
0: Sí,
2: passin
0: el Castell i Sant Lluís ho tenen bé, perquè tenen les festes seues i les... I les dels altres,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, sí. Com que és prop, al final, jo tinc calculat que de que nostre l'Ajuntament, si et vas de l'Ajuntament cap al Castell, fas bastant abans, saps? Vull dir que no hi ha distàncies. És prop tot i...
0: Sí, és prop.
2: I ja ho saps.
0: Molt bé, Fede.
2: L'ho dit jo, que tingueu bones festes.
0: Gràcies.
2: Els oients també, i que tothom sigui feliç. I per endavant sempre, Antonio. No hem de recular mai.
0: No, no, no. Anar fent.
2: Sí, jo vaig dir que Eugenio i figura has de la sepultura, i prou. I no. Antonio,
0: ja
2: un abraç. I l'ho dic jo, que tothom que tingui unes bones festes i que siguin molt feliços i per endavant sempre. No deixar tot feina, no ni mal de cap, si hi ha qualque dia de festes aquestes.
0: Ah, les no festes van bé, la gent jove disfruta.
2: El que passa és que les que ho paguen són les ames de casa.
0: Aquestes sí que ho passen malament.
2: Ho passen malament perquè tenen més feina que
0: d'altres. Tenen una feinada tenen.
2: Sí. Idò,
0: perquè volen quedar bé, saps?
2: Clar. I és normal, passen pena i volen quedar bé, el que tu dius, volen quedar bé i hi ha moltes coses a preparar,
0: molta
2: cosa a fer, però que han de fer, la vida se sent.
0: La gent es mou molt aquests dies i, bueno.
2: Sí.
0: Però bueno, bé, això fa festa bé, també. I...
2: Fa festa.
0: Mentre se pugui fer, les coses se fan.
2: Exactament.
0: Tenim qualcú que ja no enguany ja no hi podrà ser.
2: Sí,
0: que mira.
2: Em molt de greu, perquè veu allò, ho saps tu, però què hem de fer?
0: Mos han deixat, a poc a poc mos van deixant persones que estimam.
2: Sí, i després mos tocarà un altre també, i sos el món, Antonio.
0: Així és, per això t'he dit que hem de...
2: Però aquest dia, aquests dies, i per Nadal, això és quan t'hi penses més.
0: Ah, clar,
2: però què hem de fer? No hi podem fer res.
0: Bueno, Fede.
2: Seguir per endavant i...
0: Sempre, bueno, Tonio, sempre endavant.
2: Que tinguis bona festa, tu i la teva família, i tots els oients, tots.
0: Gràcies,
2: tots,
0: guapo.
2: Tots.
0: Bé, sona Carmen. I les
2: Carmen, teves... un beso de part d'en Antonio.
0: I les teves filles també.
3: Bones festes.
0: Gràcies, Carmen, igualment. Sí. Un beso a Inés i les filles també.
2: A la Conquera ja saps que s'han enredat també, però escolta.
0: Beníssim.
2: Tenim la ràdio posat i va molt bé. Perquè la ràdio el que sempre dèiem, no és igual que la tele. Ràdio, si fas coses, ho pots fer...
0: Pots seguir igual, sí.
2: I sol el que fa ella. Jo li jo...
0: La ràdio no és de més temants ni ulls.
2: Molt bé, Antonio.
0: Vinga, una abraçada, Fede.
2: Un abraç i l'ho dic jo, i no reculis mai, sempre per endavant. Que Déu te conservi molts anys i que mos puguis entretenir moltíssims anys en salut i alegria.
0: Igualment, en vida teua, en vida vostra.
2: Gràcies, Antonio.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: pinos rojos las laderas.
1: Bon dia.
2: A dormir no li so, no, no enrotllarà més, no, d'ell.
1: Per què?
2: És que ell no me coneix, sembla.
1: Tu fa molta estona que no telefones.
2: Que no telefones. Ah, he posat una cançó. Si és meu és perquè no sé títol, però com a que m'agrada. Però també és un estiu de plat de suro, eh? Aquest de plat de llenya, també.
1: Sí.
2: Una d'aquestes que pots grup avui que escoltes de jorn.
1: Que ha estat de jorn?
2: Aquesta era del grup que es fet de ses... Hi havia na Joan Baez.
1: Sí.
2: Havia, però era, antes d'acabar hi havia una... Ah, hi havia antes de la cavallerada satiativa de Dolores Pradera.
1: Sí.
2: I allò, la cançó d'Andes.
1: Sí.
2: Que la passo mal, no sé què, però em digues, una altra història. Ah, no, te telefono.
1: Ara me mira.
2: Ara me mira.
1: El títol. Ah, sí, Sor Canción de la Alma.
2: Idò.
1: És guapa, molt guapa aquesta cançó.
2: Idò. S'escriu també, eh? Idò.
1: Sa.
2: Pues la trobada no l'havia... M'assembla que no l'havia sentit mai. O no li havia posat tanta atenció com avui, m'entens? Ara m'agrada molt. Ja la pots tenir apuntada per qualque vegada.
1: Molt bé, així ho farem.
2: Però bueno, no deixa de fer, no, que aquest... que setmana... aquest no, sal... aquest darrer dia, era dilluns. Dilluns, no, te vaig escoltar totes de matí, sempre vaig aquí, però no... Quan vaig pensar, si li hauria de telefonar, doncs ja va ser quan tu deies, ara ja mos despedirem i tot això, i ja no això mateix. I l'altre, Santes va ser perquè cada vegada que agafava el telèfon em deia el mateix. Cada vegada em deia el mateix. I li vaig dir, saps què? Li m'ha estat greu, perquè la culpa són jo que sembla que no vull telefonar. Però és aquest que tenim a el telèfon.
1: Qui diu que no?
2: Cada diu que no. Veu que té mania.
1: Té mania.
2: Si jo, com que no puc pogués telefonar amb el mòbil, m'entens?
1: Yeah.
2: Ja res. A lo millor sí que m'enganxaria més a veure, perquè allò només era pitjar. Però aquí, que no. Bueno, bé.
1: A vegades ho fan, això.
2: Que ja sou els que les enamoreses.
1: Sí.
2: Allà no importa rascar molt, no, eh?
1: Si vols venir, ja ho saps.
2: Sí, però ara vull pensar-ho. Ja fa 5 anys que no venc. Ja fa 5 anys que no venc. Perquè ara farà 5 anys que nosaltres vam venir a viure aquí i ja fa aquell any ja no vaig venir. Però, hem de fer. Jo ho tinc malament perquè ells també tenen... Ah, me van dir que hi havia un altre aquesta setmana.
1: Sí, jo t'esperava.
2: Tu m'esperaves i això, no? No estava per anar a ballar. I me van dir, diu, benvingut. Dic, bueno, dic, bé està, bé que és benvingut. Dic, estic contenta. I va. I ja t'ho dic, jo per venir, clar, amb ells tenir feina, diguem, jo l'autobús no puc agafar. I me diuen, i per segons que tens que agafar un taxi? Per això, dic, bueno, el podria agafar. Diu, sí, sí, segueix, perquè a vegades no tinc més mesos, però diu, no, és que no tinc prou humor.
1: Bé, també hi ha sol.
2: M'agradava passar tot un mes a l'hospital i després a veure-vos a vosaltres, però el canapiri també, a vegades que anaven,
1: També, però, també.
2: Després anaven. Però que hi ha no. Qualcú que s'hagi mort ara per aquest dia, que dius, que dir, sempre n'hi ha qualcú aquí.
1: Bueno, no, jo pensava en la Pili, que en guany.
2: Bueno,
1: no hi serà,
2: no.
1: La Manolita, que també mos va deixar.
2: Sí?
1: La Manolita.
2: Jo, no, aquesta sense molt de dies. Bueno, quan telefon, sempre, perquè per jo era una mare. I la veritat és que em falten, jo d'escors, al moment me'n falten, hi ha Cana Magdalena, i és de vora aquella botiga que venen coses, que hi vivia Horizonte, ella, també allà anava i sempre me convidava, ves que venguis, ves que venguis, i anava, diem. Però aquell dia, com que aquell dia es volia anar ni saber-lo, o qualcú, si no és totes soles, diguem, i anava allà, em venia bé. Allà no m'ho deien que no passessin. Vale, ho passeu molt bé, tot el que pugueu, que la vida és curta, diuen.
1: Això diuen.
2: Però jo la trobo llarga. Vale, adiós, bonos.
1: Vinga, Lucre, beso.
2: Besos per tothom, i abraços, i que passeu el millor possible. Vale?
1: Fins la setmana que ve, adéu.
2: Vale.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maruja.
1: El primer de tot, saludar tothom, tothom, tothom. Si hi ha qualque Maria Gràcia, també que quedi felicitada. I desitjar a tothom, tothom, tothom que passi unes molt, molt bones festes. I a la joventut et diré, i diran per cansada, seny, que cervell em venen.
0: Sí, sí, pues molt bé. Sempre està bé, recordar-ho. Està bé, recordar-ho.
1: I quan tu dius, te miren amb una cara, va, no.
0: Ah, no, bé. Però, això, missió complida, això, eh? Una volta ho has dit, missió complida, ja t'aclariràs.
1: Això és un ditxo que crec que ho hem sentit tota la vida, de cent que cervell em venen. Bueno, tenim un matí fabulós, fabulós, molt bon matí. Des temps ja no en rellam, per a què?
0: No, per, sempre és igual.
1: Aquests dos dies no ha caigut terra vermella. Bueno,
0: però espera.
1: Bueno, ai,
0: espera que jo... no.
1: Espera, ara avui vindrà aquesta jove que m'ajuda, que havia que venir dimarts, i vaig dir a la terrassa, ni m'ho la miram. Les al·lotes me van dir, mamà, tornarà a fer terra, d'aquí no. No me miro a la terrassa, on farem anar? Però és que l'altre dia me vaig pensar, Garnera, Manguera, jo aquí m'acosta tant, i cada vegada semblava que en sortia més de terra de per tot.
0: És espantós.
1: Oh. El que és totes les plantes i el que tens sembrat, no és que sigui d'importància, abans si m'ho entenem, però tot té fua verda, groga, grossa, bueno, res.
0: Sí, doncs, podria ser que aquest dia és per les festes i això torni. No te diré que plogui, però que terra d'aquestes sí que n'hi ha.
1: Mira, esperaré l'octubre fer la neta, que és quan ja me venen a fer net estoldo i el tancar, i doncs esperaré després i ja està.
0: Jo escotxo, el tenc i fa por, perquè me diuen que no em prema aigua.
1: Sí, també. Bueno, cinc comentaris.
0: Vaig anar a la gasolinera i està tancat, no deixen. No
1: en deixen. Bastar, Toni, ja t'he dit cinc comentaris, ho deixarem anar, eh? Ho deixarem anar, perquè no hi ha que tirar aigua, no hi ha que tirar aigua, hi ha que aprofitar. Jo hi estic d'acord, però bueno, i jo que s'orda i tot sigui per tot.
0: Això és. Però bueno.
1: No sé on posaran comptadors intel·ligents que per les persones d'aquella vivienda veuran els litros. Mira,
0: això és ben igual que les mesures. N'hi ha qui tenen el perol a la porta i deixen la bossa al costat.
1: Mira, jo el fosquet quan són ja fosquet de fosquet, gat de Manguera i rei totes les meves plantites. I ja està.
0: Ja, bé. Ja. Molt bé.
1: Si me volen posar un comptador intel·ligent, que me'l posin. Ja està. Vale, Toni, una forta abraçada per tots de que teva, i tu, com sempre, un fort i carinyós abraç, i fins divendres de l'altra setmana, si Déu vol.
0: Beníssim.
1: Vale, besitos, adeu.
0: Adeu. Gràcies, Maruja.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, jove.
0: Hola.
1: Hola, tu te creus que no t'escolten i quan dius, es veu que avui ningú escolta, aquesta comencen a cridar, eh?
0: Això.

0: lo que hay. Si pasas tres de Sarmorera a Safareola, si estàs en el balcó.
1: I si no, també, perquè ahí seré.
0: Vinga, Lali, vinga.
1: Encara que no me vegis, tu...
0: Molt bones festes per tu i per tots els magnesos.
1: Moltes gràcies.
0: A veure, i a la jove aquesta que acaba de cridar, també li envio una abraçada molt forta. A veure. Vinga.
1: Gràcies adéu. De part d'ella. Adéu.
0: Vale, i me passes el que vulguis, la cançó, el que diu... na Sana Plaça i na Maruja, que totes que fas són molt bones, vale?
1: Gràcies.
0: Vinga. Molt bon dematí, adéu.
1: Adéu, Gertru. Bones adéu. Festes.
0: Igualment. Em feia des de fer prou, perquè a Esteve hi ha molt de trull.
1: Això diu.
0: Ja ho sé, ja ho sé, ja, perquè una mica, és el meu territori, més o manco per allà.
1: Sí.
0: Vinga, adéu.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.

molt bé los tenores. Bueno, i ara quan són les 12:06 farem ses dedicatòries. Començarem amb la Juana Plaza, la estrella de David.

I ara la cançó anarà dedicada a en Fede Navarro. Abans si l'endevinam.

Bueno, i ara... Parna Lucrecia, qui li ha agradat aquesta cançó? Li pot posar, dedicar...

Bueno, doncs pues aquesta cançó que li ha agradat a Lucrecia li han tornat a posar a Lucre. I ara Edna Maruja, tinc aquesta aquí també li agrada a ella. Antonio Aguilar, su mariachi.

0: Hola, amor.
1: Bueno, i ha saltat i ja no puc retornar. Per na Gertru i en Rafael, a part d'en Fede, qui diu que ets hi agrada aquesta cançó.

Bueno, pues está una linda rostan. I, bueno, ara ja per anar acabant aquest programa d'avui, farem un altre bloc de cançons en grans veus de la cançó espanyola. Començarem amb Mocedades. Com sempre, Mocedades, aquestes veus i harmòniques espanyoles.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Ràdios Castell Amors.
1: Bueno, fins aquí, amics, el programa d'avui. Aquest por fin és viernes.
0: Ja em fa ballar. També escolta, vés-te'n a cercar.
1: Espero que hagin passat un matí entretingut en companyia de Ràdios Castell. Oh.

0: perquè tothom ho sapi on trobar-nos. En el 103.4. I encara que avui Nanini no hagi telefonat, que no decaiga.
1: Més a prop del balcó, Toni Adelina, Lucio Litxo dins la veu, i a cada tornada...
0: Bueno, doncs et dic que ja me'n vaig avui, tornaré, si Déu vol, divendres de la setmana que ve. Passin molt bones festes de la Mare Déu de Gràcia a tots els qui puguin anar per molt i que sigui tot una festa i d'alegre per tothom. Gràcies, adéu, bon dia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: corazón cantaba algo.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

olha, ella va començar a remugar. Faig el favor de callar, li diu sa sogra.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.